0: CT detected. Miles 26980, coma 71 degrees. Axel 52, no alarm. Link 1073, miles 26980, out.
1: 7 West 250, 259 0 0 0
2: 0 0 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028